0: Barcelona. Productos gallegos y del Bierzo Maite, Rambla Prim 222, La Verneda, Barcelona. Tapicerías Peña Márquez, Calderón de la Barca 99, El Carmelo, Barcelona. Peluquería Turrens, Ángel Guimarà 34, en el barrio de Santo Cristo de Badalona. Panadería Fina, la Plaza de Pomà número 3, aquí en el barrio de Pomar, en Badalona. 93.392, Lotería de Navidad de Radio Pomar. Décimos de 20 euros y participaciones de 5 euros sin recargo.
1: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.

0: Magnic, toca tamàlic. És igual que la gent es pensi que té tot tic. Si no ho fas per tu, no ho farà el teu amic. La vida és com en 5 segons, disfruta del teu pic. Magnic, toca tamàlic. És igual que la gent es pensi que té tot tic. Surto a la tele, sóc el teu millor amic. M'asseguro sempre de portar un big stick. Jo m'he cansat de ser guapa. No vull face guard. Jo vull estar còmoda. Aquesta tarda m'he rapat el cap. Si algun dels meus profes de música s'escolta aquest tema, fijo, se'n raia. Profe, tranqui, que recordo la traia. John Cage a sota la malla.
1: A veure, Maya, però per què fas servir el que t'ho dic? Si tu has estudiat cant tota la vida, si saps cantar, per què et poses la merda aquesta que fas?
0: Tranqui, recordo la tralla. Magnic, toca't a Malik. És igual que la gent es pensi que té tot tic. Si no ho fas per tu, no ho farà el teu amic. La vida és com en 5 segons, disfruta del teu pic. Magnic, toca't a Malik. És igual que la gent es pensi que té tot tic. Surto a la tele, sóc el teu millor amic. M'asseguro sempre de portar un big stick. Soc rapper, jo soc cantant, ha!
2: Petición musical que dice: buenos días, María. ¿Me puedes poner de Jorge Sepúlveda Mirando al mar? Muchas gracias, soy Inés de Cubellas. Inés, un besazo y ahí la tienes.

0: Estàs amb la Rambla.
1: I aquí tenim el David Ros. Per cert, el diumenge el vaig veure per la Rambla, el David Ros, amb el seu pare, amb la seva dona, amb la seva bebita. I la veritat és que em va fer molta il·lusió. Vinga, David Ros, Badalona. Ell passejant per la seva Rambla, per la nostra Rambla. Estàs...

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de

0: cada jueves de 4 a 8 de la tarde.
1: No te pierdas Lonxe da Terra. Conexiones, entrevistas, música. Galicia está más cerca con Manolo Valdés.
0: Recuerda, Lonxe da Terra, los jueves de 4 a 8 de la tarde
1: en Radio Pomar.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
4: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
5: Nos ha llamado Juan de aquí de Pomar y nos pide una canción de Antonio Machín, Toda una vida. Juan, te voy a mandar muchísima energía. No es que hoy yo tenga demasiada, sinceramente, pero te mando mucha energía. Yo que te voy a enviar casi toda la que yo tengo para que venga, para que tires para adelante. Todo se puede al final, ¿eh? Un besazo.

És l'Alfred García amb aquesta rumba catalana. Això és Ràdio Pomar, som al 101.2 de la FM. Li enviem un petó a Ferran Martínez, Fernando Martínez. Ja estava aquí, ha venido por lotería. ¿Por qué? Porque él dice, a ver, si toca la lotería de mi emisora, porque esta es su emisora, pues claro. Saps que ens agradaria, Ferran, que tornessis els dissabtes a la tarda i els diumenges? Ens encantaria. Però ja no té ganes de treballar. Jo ja no tinc ganes de treballar, ja.

0: Qué bien suena este candil. 1:38, bienvenidos. Ahí estamos en la sintonía de Radio Pomar. Ya sabes, tu sintonía de proximidad. Estamos contigo en el Café Show. Estamos a jueves, día de la paella, día del fideuá. Qué pena me ha dado, qué tristeza me ha dado cuando venía hacia la radio. Ya lo he comentado cuando empezaba el programa. Veía esos cartelitos en los bares. Hoy menú, hoy paella. Oh, y yo con ganas de comerme esa paellita, pero claro, ya sabes que yo como a partir de las 5 de la tarde y no puedo comerme ese platito de paella.
1: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB.
2: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.

veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb les pensions, que entren de ple en campanya de cara a les eleccions del 29 de novembre. El PSOE acusa el PP d'amagar que volen aplicar retallades als pensionistes. Feijó ho nega categòricament. També hem connectat amb Granollers, que està de dol després que s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de principis d'octubre. I ens hem fixat també en les ajudes del govern espanyol al dièsel, que segons els experts no acaben d'arribar als consumidors. De fet, fins a un terç d'aquestes ajudes van directament a augmentar el marge de benefici de les gasolineres. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diari Oponès en què un grup de militars es vanten de pallissar migrants a Ceuta.
3: O sea que si no vanten molt a mà, passant de la...
2: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, diu un soldat a un altre, durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per immigrants a Ceuta, i això és la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i altres que ha publicat, com diem, el diari Oponès posen veu a les pallisses i tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia. Ha mort un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià. La víctima que ha quedat atrapada entre el mur del moll de descàrrega i un camió que feia marxa enrere. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Hola, bona tarda. La víctima, que era un veí d'Aitona, treballava en una granja del carrer Moreira. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la policia, una dotació dels bombers de la Generalitat i membres del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
2: I un últim apunt, el Papa Lleó XIV evoluciona favorablement. Els controls rutinaris i una radiografia de tòrax que li han fet aquest matí mostren una bona recuperació del pulmó operat, segons ha informat el Vaticà aquest migdia. A més, segons l'últim comunicat mèdic, el pontífex fa totes les activitats diàries de manera autònoma, així com també les sessions de fisioteràpia. El Papa va ser operat dimarts, recordem-ho, se li va extirpar un nòdul maligne al pulmó dret i està previst que continuï ingressat almenys una setmana. L'agenda oficial ha quedat cancel·lada fins al 20 d'octubre.
0: Passant 3 minuts.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.